0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com Dramaticles i Paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
4: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
5: Com el tren.
2: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
6: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
2: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
6: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, tantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya, referents amb tu.
8: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9: 3, 20, 21, 42 y 49, soles 5 y 6.
8: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.

0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 30 de maig, dissabte que comencem amb temperatures altes ja a aquesta hora i després que aquest divendres es registressin 39,5 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es tracta d'un rècord de temperatura a Catalunya per un mes de maig. Núria Saró, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Deixem enrere ja aquesta calor de rècord. Tot i això, suarem la gota gorda. Temperatures màximes avui un cop més a l'interior entre els 30 i 35 graus. Fins i tot a Ponent es podrien arribar als 37 graus. A la costa, màximes entre els 27 i 31. La jornada comença amb alguns núvols a les Terres de l'Ebre i no serà fins a la tarda, on al Pirineu i Prepirineu esperen ruixats i tempestes que seran fortes. Ara mateix els termòmetres van des dels 19 graus tant a Girona com a Lleida i els 22 a Barcelona i Tarragona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris han tancat aquesta matinada un acord que pot suposar el punt i final del conflicte al sector. Es tracta d'un preacord, això sí, que ara han de ratificar mestres i professors en una consulta. Més detalls, Soledad Domínguez.
13: El preacord eleva fins als 450 euros els increments dels dos complements autonòmics que cobraran els docents catalans. D'una banda, el que ja es va millorar en l'acord amb comissions UGT, de l'altra, el nou complement acordat aquests dies que s'aplicarà ja en les nòmines d'aquest any. Si a més afegim els increments ja acordats de la part del sou que fixa l'Estat, en 4 anys els docents catalans ingressaran 600 euros mensuals més cara. El pacte manté també altres mesures pactades aquests dies, com la recuperació del deute dels anys de les retallades i, sobretot, la incorporació de 6.400 professionals extra des del pròxim setembre i fins al curs 29-30 per atendre l'escola inclusiva.
11: Des d'USTEC han defensat el preacord també que les mobilitzacions dels últims dies han servit, diuen, per aconseguir millores importants respecte de l'oferta inicial d'educació.
14: Han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem, doncs ara, que aquest preacord, doncs ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu.
11: Per la seva banda, des del departament confien que els docents avalin el pacte.
15: Un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període i, sobretot, implica una qüestió que era molt important. Més de 6.000, en aquest cas, treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius.
11: Malgrat tot, hi ha 3 sindicats minoritaris que s'han desmarcat i que asseguren que mantindran les protestes de la setmana vinent. Encara en educació, més de 45.000 estudiants catalans faran les primeres proves de selectivitat amb detectors de dispositius electrònics. Des del Departament d'Universitats, en aquest cas, asseguren que és una mesura preventiva, Marcos Ferrer.
16: Els detectors es distribuiran de manera aleatòria en algunes classes. En tindran totes les aules de tribunals i els controls es faran aleatòriament en diverses classes.
17: La tecnologia ha entrat amb molta força a les aules, a les nostres vides. Llavors el que volem garantir és que els estudiants, repetim, tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions. Això és molt important.
16: És la consellera d'Universitats, Núria Montserrat. L'estructura, el model d'examen, els continguts i els criteris de correcció es mantenen com l'any passat. La conselleria, per cert, ha promès que el dispositiu de seguretat per la visita del Papa no afectarà els estudiants que faran la selectivitat aquells mateixos dies a Barcelona i voltants.
11: La Generalitat ampliarà fins als 40 anys l'edat per accedir als préstecs per emancipació. Són diners per pagar part de l'entrada d'un pis que s'han de tornar quan acaba l'hipoteca. Laura Pons, bon dia.
18: Hola, què tal? Bon dia.
11: Hi ha, però, una condició. Els habitatges han de ser de protecció oficial permanent, és a dir, que si al cap d'uns anys es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar, sumant-hi, això sí, la inflació i el cost de reformes. Com s'ha de sol·licitar el préstec, Laura?
18: Hi ha requisits, hi ha condicions per acollir-se a la mesura. Cal, per exemple, estar empadronat a Catalunya i no tenir cap altre habitatge en propietat. També es tenen en compte els ingressos. En cas de ser únic comprador, no pot superar els ingressos anuals de 80.000 euros i en cas de ser dos compradors, els de 83.000 euros l'any. Els interessats poden sol·licitar el crèdit a través de l'Institut Català de Finances. En cas d'aprovar-ne la petició, aquest institut, l'ICF, dirigirà les persones a entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca. Són entitats com, per exemple, el Sabadell, el BBVA, CaixaBank o la Caixa d'Enginyers.
11: Laura, per cert, que el d'avui serà un dissabte intens políticament parlant, perquè pràcticament tots els partits tenen actes per escalfar motors per les eleccions municipals. Junts a Vilafranca del Penedès, els Comuns a Barcelona i la CUP a Manresa.
18: Ha sigut una setmana intensa de molts moviments a Junts Barcelona. Després de la retirada de Josep Rius, dimecres va arribar la carta de l'exconseller Jaume Giró assegurant que no farà el pas. Per contra, la diputada a Madrid, Pilar Calvo, sí que ho provarà, igual que la diputada al Parlament, Glòria Freixa, i el president del grup municipal a la capital catalana, Jordi Martí. Seran ells tres els qui es presentaran a les primàries de Junts, tot i que també havia sonat el nom de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. Demà passat, dilluns, s'activa oficialment el procediment intern a Junts. Per postular-se necessitaran obtenir avals del 20% del cens d'afiliats de Junts a Barcelona.
11: Gràcies, Laura. Publicitat i tornem.
19: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
20: l'Auditori.
19: I per anar de museu, concert i espectacle,
20: l'Auditori.
19: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
11: 2 minuts i seran les 9 del matí. La defensa de Jonathan Andic va un pas més enllà i acusa directament els Mossos de falsejar proves contra el fill del magnat de Mango per atribuir-li la mort del seu pare. És un dels arguments de Paco Marco, que és qui ha preparat un dels informes de la defensa, Andrea Villoria.
22: Sí, és el director de Método 3, que ha coordinat les proves pericials de la defensa i ha preparat també un informe de 80 pàgines desmuntant la tesi del crim. Ahir va anar prou un pas més enllà a RAC1 i aquest detectiu i advocat va carregar contra el cap de la investigació dels Mossos.
23: Hay un señor, un sargento, que ha hecho una caza al hombre, porque le importa una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre, que ha falsificado pruebas.
22: El detectiu va arribar a acusar els Mossos literalment de menjar l'orella durant un any a una jutgessa substituta, segons ell, sense massa experiència.
11: Dels esports, el Barça ja ha anunciat i presentat el primer fitxatge per la propera temporada. És l'anglès Anthony Gordon, que ja ha sorprès parlant en castellà durant la seva presentació. Joan Tejedor, bon dia.
24: Bon dia. Amb més de 8 hores de retard per problemes burocràtics, Gordon va signar l'acord que el vincula amb el Barça fins al 2031, 5 temporades després que el club blaugrana hagi pagat 70 milions d'euros i 10 més en bonus al Newcastle. L'extrem anglès es va presentar parlant castellà.
25: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
24: ja que, segons va explicar, ha aprofitat que tenia un fisioterapeuta espanyol al Newcastle per aprendre'l, ja que des de nen somiava amb jugar al Barça, amb qui té clares les prioritats a l'hora de guanyar títols.
25: Champions League, of course, número 6, però quiero ganar todo.
24: Gordon també va confirmar que ja ha parlat amb Hansi Flick i sap el que el tècnic espera d'ell.
11: Gordon, que per cert també va parlar una mica de català i durant la presentació. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
1: En la cadena SER...
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: Ven a vivir. Lo primero, la información. Soy Hype Nadie. Buenos días.
3: Hola, Javier. Buenos días. La paz en Oriente Próximo continúa encallada a pesar de los avances significativos de las últimas horas. Desde Estados Unidos, su presidente Donald Trump no ha confirmado aún si aceptan el borrador que están negociando con Irán. Según las últimas declaraciones de la Casa Blanca y de Teherán, aún existen fuertes discrepancias sobre el programa nuclear iraní. Lorena Carramolino, buenos días.
4: Buenos días. Sí, la cuestión se centra en el uranio enriquecido de Irán porque Estados Unidos quiere quedárselo, pero el régimen de los ayatolás se niega. Sobre el preacuerdo, desde la Casa Blanca aseguraron que Donald Trump iba a determinar si lo aprobaba o no en la reunión de esta noche con su equipo, pero el presidente de Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre su decisión. El secretario de Guerra Pete Hegseth asegura que el republicano está siendo paciente y que cualquier acuerdo será buen acuerdo.
5: Any deal will be a good deal.
4: Otros asuntos que pide Estados Unidos es que Irán reabra el estrecho de Hormuz sin peaje ni restricciones, lo que implicaría que la República Islámica tendría que detonar las minas que quedan en el paso marítimo.
3: Mientras, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está aprovechando la situación para mandar a sus tropas a avanzar en territorio libanés. Las matanzas israelíes en el país árabe superan las 3.300. Y más allá de Oriente, en el Pacífico, Estados Unidos ha matado esta madrugada a tres presuntos narcos después de bombardear su lancha. Desde la captura de Maduro, al que acusaba a Washington de encabezar el narcotráfico, el ejército estadounidense, desde el pasado 3 de enero, ha matado a 73 personas. Y en la mira de Estados Unidos también se encuentra Cuba. Entre presiones de derrocar el régimen, los altos mandos militares de ambos países se han reunido esta misma madrugada. Pablo Seguí, buenos días.
20: Buenos días. Los militares han abordado cuestiones relacionadas con la seguridad de la base naval estadounidense de Guantánamo, según han confirmado ambas partes. El gobierno cubano, además, ha calificado el encuentro de muy positivo. Un encuentro que llega en medio de la escalada de tensión entre ambos países en los últimos meses. La administración Trump ha endurecido la presión sobre La Habana, llegando a decir que el régimen está a punto de caer. Hace 10 días que Washington imputó a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización anticastrista, y el Pentágono mantiene un portaaviones desplegado en el Caribe.
1: Cadena SER. Servicios informativos.
26: En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
27: Moeve. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
28: En cada partido jugamos todos con nuestros precios imbatibles, como en la costilla de cerdo Carrefour Origen España a 4,89€ el kilo, hasta el 31 de mayo.
27: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
29: Descubrir. Compartir. Apoyar.
30: Tiempo.
29: 130 millones.
30: Amigos.
29: Risas. Lugares.
30: Momentos.
29: 130 millones. En 130 millones caben muchas cosas. El viernes 5 de junio con Euromillones, bote mínimo garantizado de 130 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
31: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
32: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro no podrás ver otra cosa. Movistar Plus, plan libre 4,99 al mes.
33: Ahorra el doble con Lidl Plus. Jamón reserva sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y pizza cuatro quesos sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
34: Ser Cataluña, Barcelona.
5: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
6: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
5: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
6: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
5: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
7: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
8: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves? Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
9: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. I jo vaig decidir, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: vivir que son dos días. Javier del Pino. En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes la paraguaya granel origen España a 2,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
1: En Alcampo sales ganando.
2: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de BBVA. Avanzamos y Universidad Europea. Ve más allá.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
5: I també totes les eines i ferreteria.
4: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
5: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
7: Tot això passa aquí.
9: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
10: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
9: Més que la d'en Mario Casas?
10: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
9: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
11: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
9: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
2: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
1: Més que la d'en Mario Casas?
2: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
1: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
3: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena Ser i Ser Catalunya.
2: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res amb Bajal d'en Casas.
1: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
5: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
3: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Bon dia, bon dissabte a tothom. Avui us saludem des de Banyoles, des del Museu Arqueològic Comarcal. Aquí la història és la reina. Per les pedres medievals de l'edifici, aquesta antiga Pia Almoina, i per les peces que tenen exposades en un museu que recull 200.000 anys de presència humana, que és el que s'explica en aquest renovat centre, perquè ha reobert després d'estar anys i panys, bueno, anys, diguem, tancat. Bon dia, Clàudia Arcarons, com estàs?
2: Bon dia, Màxim Castillo, molt bé. Nosaltres som aquí dins l'exposició. Digues.
1: No, deia jo que és un museu que no té res, pel que hem vist i pel que veurem, no té res a envejar els de la capital, eh?
2: Res a envejar. De fet, ara algú ens ho podrà explicar una mica millor, amb una mica més de detall, perquè estic acompanyada d'en Joan Frigola, un dels conservadors del Museu Arqueològic. Com estàs?
3: Molt bé, un plaer d'estar aquí.
2: Així, sense avançar gaire, però amb què segur que ens sorprendrem?
3: Bé, és, a part d'aquests 200.000 anys d'història humana, de fet ara on estem, aquestes sales, és una sala precedents, que és de paleontologia, on tenim restes des de fa 45 milions d'anys, de quan aquest territori encara era un mar, de fet, fins a després hi ha animals que vivien ja molt més recentment, fa un milió d'anys aproximadament, en estanyols similars als del que avui és l'estany de Banyoles.
2: Doncs mira, aquest és l'avançament màxim.
1: Sí, tot això era un mar. Alcalde Miguel Noguer, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia, com esteu?
1: Bueno, sí, és una imatge que és molt, molt potent, francament, eh? Ara teniu un mar molt més petit que és l'estany,
4: evidentment. Exactament. No? Abans de tot era un mar i ara ha quedat amb un estany.
1: que clar, és aquesta, no sé si dicotomia o, en fi, és aquestes ganes que teniu que la gent, els visitants, sobretot la gent que ve a Banyoles i que com a atracció principal se'n van cap a l'estany, sàpiguen que aquí hi ha una història, hi ha un patrimoni, hi han sí, edificis com aquest i propostes culturals com aquesta que val molt la pena de veure i de conèixer.
4: Sí, realment Banyoles, quan ve algú i dius, què has anat a veure? L'estany, no? Llavors, hi ha molta gent que segurament que potser pensa que més enllà de l'estany a Banyoles no hi hagués res més. I més enllà de l'estany a Banyoles hi ha moltes altres coses, com per exemple doncs, un centre antic, un casc antic, un barri antic fantàstic, des de, no?, que va des de l'estany, doncs podem anar fins al monestir, no?, que hi ha una sèrie de places que la gent pot anar-hi passant, que a més Banyoles és molt fàcil de passejar. De l'estany, aquí on estem ara, hi haurà 5-6 minuts
1: i prou,
4: caminant tranquil·lament, i a més que veurà la plaça, que és una plaça porxada fantàstica, o a més que hi ha el Museu d'Arder, que hi ha aquest museu arqueològic, que és veritat que ha estat anys, no panys, tancat.
1: Per això he fet la connexió.
4: I que l'hem obert doncs, jo crec que amb esplendor, vull dir que és un espai que ha quedat molt bonic, que a més la museïtzació ha quedat també molt i molt bé. Bé, l'exposició de peces són mil i pico, però que en tot cas al magatzem segur que n'hi ha moltes i moltes,
1: bueno,
4: i moltes més.
1: Milió,
4: Però per tant que al final és això, que llavors també hi ha el monestir, que al monestir també hi ha l'arqueta, que també hi ha el claustre.
1: Alcalde, com he arribat jo? He arribat amb el GPS.
4: Sí, ja no has anat.
1: Bueno, doncs he entrat per una carretereta que no havia entrat mai, just per aquí, per aquest cantó del monestir, sí. I clar, m'ha ofert una visió de Banyoles, jo que he vingut
4: anys i panys. Has anat per darrere, deus haver passat per darrere, el barri de Can Puig i Canaleta, no?
1: I clar, i dic...
4: Has passat pel camí fondo i cap aquí.
1: Aquest no és el Banyoles que jo conec, i clar, simplement ja veure l'estampa, no?
4: No el coneixes, però existeix.
1: Totalment, d'acord, sí.
4: I aquest és el Banyoles que també volem que la gent coneixi. És a dir, que de l'estany hi hagi una connexió amb el centre, no? I que hi hagi doncs, el nou centre d'art, que ara hem obert a la plaça Major, o la pròpia plaça Major, o aquest propi museu, o el museu Darder, o el monestir, que també està obert doncs, el que és doncs, l'església del monestir, amb el retaule, o el que és el claustre de monestir amb l'arqueta, etc. No? Per tant, i el propi casc antic, el propi barri vell, és un... No? I que més aquí hem ara projectat la ruta dels dolços, etc., perquè en certa manera tot convidi no a venir cap aquí. A més, es pot venir tot des de l'estany fins aquí en zona peatonalitzada, per tant, no, sense sense risc en aquest sentit.
5: Què ha de dir l'alcalde? Doncs meravelles, no?
4: Home, la seva no ciutat. És clar, si no diu l'alcalde, com ho delem, no?
5: Bé, doncs...
4: No, no, però a més, l'alcalde ho diu perquè és veritat. Sí, perquè sí. Ho podeu comprovar, no perquè jo exageri. No.
5: Clàudia, tornem i comencem ja. Anem a veure què ens depara aquest nou museu. Nou, perquè la reforma ha estat a fons.
4: Sí,
5: tenen
4: reformat.
5: Nou sí, projecte de museització molt del segle XXI. Doncs tot teu, Clàudia.
2: Endavant, som-hi. Aquí s'expliquen tranquil·lament 45 milions d'anys d'història, que no són poca cosa, ara ho dèiem. On ens trobem exactament?
3: Ara ens trobem doncs, a la sala de paleontologia, que és on es conserven els fòssils, restes essencialment de vertebrats, previs a l'arribada dels humans al Pla de l'Estany. N'hi ha molt antics, aquestes restes eocèniques de fa uns 45 milions d'anys que corresponen a un cocodril i a un sireni, que és realment una espècie que seria, diguéssim, equivalent als manatís actuals. I després, si fem un salt més en el temps, anem més endavant, també tenim una concentració important de restes de fa entre 3,5 i un milió d'anys. Les més destacades, especialment, són les del complex paleontològic d'Incarcal, que eren uns petits estanyols on hi vivia gran fauna, no? I estem parlant, per exemple, de mamuts meridionals, com aquests que veiem a davant, que realment són restes espectaculars, impressionants per les seves dimensions. Per exemple, hi ha un hipopòtam antic, que el crani s'exposa per primera vegada, que eren més grans fins i tot que els hipopòtams actuals i que realment vivien en aquest entorn de on s'abeuraven i feien vida. I juntament amb aquests herbívors també hi havia carnívors, alguns especialment emblemàtics, com per exemple aquests felins de dents de sabre que veiem al davant, que de fet la col·lecció d'Incarcal, que es guarda aquí al Museu Arqueològic, podem veure perfectament, és de les més completes que hi ha a Europa d'aquest tipus d'animal, dels felins de dents de sabre.
2: I algunes d'elles s'exposen per primera vegada també, no?
3: Sí, evidentment, tot aquest procés de reobertura ha anat acompanyat també de molta feina de restauració i preparació i documentació de les peces, el que fa que a dia d'avui sigui un museu en part també de renovat de continguts i també de les noves peces que es poden veure.
2: I abans ens ho explicaves, però què fa que hi hagués tanta fauna aquí? O sigui, per què hi ha tanta concentració de jaciments al Pla de l'Estany?
3: Bé, precisament l'aigua ha estat un que ens vehicula una mica el discurs conceptual que tenim al museu, ha estat l'element que ha fet que la presència de vida sigui aquí tan gran, no? Ja des d'aquests animals que vivien en l'entorn d'aquestes llacunes i evidentment la presència humana hi troba després, a partir de fa 200.000 anys, 200 i pocs mil anys, quan arriben ja els neandertals, un entorn molt favorable per al seu desenvolupament. Era un entorn amb animals que vivien amb molta vegetació, amb l'aigua, que no és un recurs precisament fàcil, i per tant era una zona, diguéssim, òptima per establir-s'hi.
2: Això va fer, no?, que es trobessin una de les grans destacades, no?, d'aquesta exposició, que és la mandíbula de Banyoles. I en sabem d'aquesta mandíbula?
3: Bé, la mandíbula, les novetats darrere sembla apuntar, a través d'alguns estudis morfomètrics que s'han fet, que seria d'un sapiens, és a dir, estaríem parlant d'un humà modern, no? Anteriorment hi ha hagut l'espècie dels neandertals, que precisament s'extingeix poc després de l'arribada dels humans moderns, del que és la nostra espècie. Doncs aquesta mandíbula situa aproximadament una cronologia, la datació del travertí és entre 70.000 i 40.000 anys, però en el cas que sigui sapiens l'hauríem de recular d'avançar, de fet, fins fa uns 40.000 anys aproximadament, el que la converteix en una de les restes humanes més antigues de l'Europa Occidental.
2: I què ha fet que es conservi tan bé? Perquè abans en Màxim li ha sorprès molt veure-la impecable, pràcticament. Exacte.
5: Perfectes.
2: Tot i que les dents, aquí hi ha una pista, no? Perquè estan una mica desgastades, que això ens diu una mica algunes pràctiques que feia aquest, aquest humà.
5: Senyor, senyora.
2: Aquest senyor, senyora.
3: Sí, de fet, els paleontropòlegs, que són els que estudien aquestes restes de manera específica, el que han vist és que té un desgast de les dents molt accentuat, que no seria per menjar, sinó que seria segurament pel treball del rosegar pells i fer servir la boca com un instrument més, com són les mans.
2: Aquesta va estar custodiada a la farmàcia, no? Els dius, pot ser això?
3: Sí, de fet és una de les troballes també més antigues de la història de la comarca. Tenim una arqueologia que no només és rica pel que fa al nombre de peces, sinó és rica també en història, no? Hi ha personatges il·lustres com per els Ius, que ja al llarg de la segona meitat del segle XIX fa una tasca importantíssima de registrar jaciments, i precisament ell sabia que sortien restes, empremtes de fulles, empremtes de plomes, alguns vertebrats, restes de visó, per exemple, els travertins que s'estaven explotant al Pla de la Formiga, als afores de Banyoles, i tenia avisat els travertins treballadors que si sortien mai algunes restes les anés important, i una d'aquestes va ser la troballa que se va tenir la sort de trobar, perquè és una entre grans extensions, per tant és una troballa singular pel fet de que és una agulla en un paller, no? També, aquesta troballa de la mandíbula.
2: I per això també es va fer el trasllat que es va fer, no? Amb moltíssima gent implicada, amb aquests 170 metres que hi ha entre la farmàcia i el museu. No sé, això, quan va ser això, fa uns anys?
3: No, va ser, precisament, és una donació, això potser ho explicarà millor l'alcalde, és una donació de la família Alsius que l'havia custodiat des del moment de la troballa i fins a dia d'avui. Per tant, és una nova peça, un fòssil de prestigi internacional que es pot exposar per primera vegada obert al públic. Per tant, és un èxit de, i gràcies a la donació que va fer en aquest cas la família que l'havia custodiat durant més d'un segle.
2: I ara està custodiada per dues recreacions, no? Que aquí suposo que la gent s'hi para bastanta estona. Què es recrea aquí? Qui són?
3: Bueno, a part de quan es fa un museu nou, a part d'exposar les peces i de bastir un discurs històric que ho vertebri tot, també hi ha una part molt important, ho deia abans l'alcalde, que és la museografia, no? Que és l'aspecte que té la il·luminació, les vitrines i un seguit de recursos que un dels més, diguéssim, cridaners, a més va tenir una repercussió mediàtica, és aquestes dues figures hiperrealistes de dues dones que representen una neandertal, amb la pell clara com els estudis genètics actuals diuen que té, uns ulls també clars, un pèls rojos que devien ser una gran part dels neandertals, i una sàpiens, en aquest cas una sàpiens encara antiga, de l'època del Gravatià, de fa 20 i escaig mil anys, i que encara tenia, com pots veure, sorprèn, la gent sorprèn que té la pell fosca, és perquè la mutació que ens ha fet una mica més blancs és posterior a aquesta cronologia, per tant encara amb una ascendència africana visible a simple vista.
2: La modernització també la veiem una mica més enllà, que hi ha el que anomeneu el teatret, no? Que s'hi exposa com era la vida
5: al voltant. El teatret volia acabar jo, amb el teatret. Que és que veus els primers banyolins allà, els trobes.
3: Efectivament, bueno, ara ja passem, estem al paleolític, si saltem al neolític, aquí a la vora de l'Estany hi havia un poblat extraordinari, tant pel volum que tenia com per la conservació que hi ha hagut de matèria orgànica, i el que hi ha és un diorama, una maqueta, on es veu com seria aquest, una mica en versió reduïda, aquest poblat de la Draga, amb escenes quotidianes que els arqueòlegs que han estat treballant les poden recrear, des de munyir cabres fins a construir o arrossegar els pals de les cabanes, que eren de fusta, a través de bous que estan documentats.
5: Doncs Joan Frigola, conservador del museu, gràcies per aquesta visita, que és només un tastet, eh? I ara l'hauríem de completar. I Clàudia, pots tornar aquí, amb els convidats?
2: Vinc cap allà.
5: D'ara. Doncs això és un bon exercici de civisme, no? El que va fer la família Alsius, aquesta sessió a la comunitat, és a dir, a tothom, aquesta mandíbula que havien ells conservat a la farmàcia més d'un segle. No, alcalde?
4: Sí, ells, i ho ha dit en Joan, ha fet servir una paraula de custodi. És a dir, a part de conservar-la, el que l'han és custodiada. No? I a més, s'hi han acostumat. Era un element més de la família, si se'm permet l'expressió. I ells no hi havien tingut cap reparament ni en ensenyar-la ni amb els estudis que es havien hagut de fer de universitats d'aquí, d'universitats de diferents països del món, no hi havien tingut mai cap problema. És a dir, mai havia set allò de dir això, sí, ho tinc a
5: casa forta.
4: I no ho deixaré estudiar-ho ni res, o al contrari, sempre havien fet això. I quan les acaballes del museu, quan el museu ja estava perfilant-se, ells ja varen manifestar el desig de dir aquesta mandíbula en un museu nou, en un museu ben equipat, amb totes les mesures, etc, de seguretat, tal, aquesta mandíbula no té que estar a casa, té que estar al museu, que és allà on te toca, no? El museu arqueològic. I ells varen signar un document, varen firmar-lo tot a la família, i jo mateix, en representació de la ciutat, doncs que ells entregaven aquesta mandíbula tan punt el museu estés acabat. I així va ser, es va signar aquest document, i quan ja havíem de col·locar les peces, acabar la museïtzació per poder obrir, doncs varen fer el trasllat de la mandíbula de pocs metres, des de a Carles Ius aquí, ja heu dit 170,
5: però
4: n'hi ha
5: poder n'hi ha 70 del 100, no? Del 100, i que hi havia policia,
4: bueno,
5: aquí
4: escolta,
5: hi havia...
4: Bueno, perquè no. Les coses s'han de fer bé. Escolta, de casa el senyor Jim Ferrer fins a la... fins a la plaça Major també hi ha 100 metres i no podíem agafar els quadres i portar-los així,
5: expliquem,
4: no?
5: Això, expliquem això, perquè tenen un altre cas d'aquest civisme fabulós que gasten algunes famílies d'aquí de Banyoles. És el cas d'en Jordi Ginferrer, un empresari col·leccionista d'art que deu tenir 93 anys,
4: sí,
5: que al llarg de la seva vida doncs crea aquesta col·lecció, sí, importantíssima, perquè aquí, sí, hi ha Miró, Tàpies, Picasso, sí, Rembrandt, sí, i que a última hora decideix donar-la. Els bueno,
4: ell havia fet, ell havia fet una cosa,
5: Museu,
4: la primera donació era, havia pensat de donar-la a Montserrat.
5: Ah,
4: I llavors, bé, no, ell ho explica públicament, per tant no descobreixo res que no sigui. I llavors, en un moment determinat, parlant-en, no, el setembre del 2020, ell el que diu és allò de dir, bueno, escolta'm, jo també, el regidor de Cultura, jo mateix, i escolta, i això si estés a Banyoles? I llavors, una mica és allò de dir, doncs, escolta, si pot tenir una exposició, jo prefereixo donar-la a Banyoles, que no... ell el que volia era mantenir la col·lecció. Ell deia, escolta, jo el que vull és que aquesta col·lecció que he anat fent al llarg dels anys doncs estigui unida, no? I llavors ell pensava en un moment determinat que això podia ser a Montserrat, no? Després ell pensa en Banyoles, ens ho diu, ho parlem i pensem que sí que pot ser Banyoles, i de fet ell és l'il·lusió de la seva vida donar-la a Banyoles. L'il·lusió de la seva vida ha estat poder-la donar i poder-ho veure, perquè ell em deia, alcalde, és que el temps no és la qüestió és que jo ho pugui veure, eh? I perquè quan tens 90 anys no saps mai qui no traspassa primer, però quan tens una edat fas això, i al final doncs mira, l'ha pogut donar, s'ha pogut fer el centre, s'ha pogut inaugurar, i ara ell, si vas, probablement molts dies te'l trobes en allà,
5: i et pot fer la visita guiada,
4: que et pot fer la visita guiada, que et pot explicar aquell quadre des de que el va veure, que el va adquirir fins que el va, no? I et pot signar el llibre catàleg. Doncs no ho sé, vull dir que també és una il·lusió, i que també dona prestigi tenir un centre d'aquestes característiques a la ciutat. I també és una generositat, perquè el cost ha estat zero.
5: Doncs no serà per oferta cultural la que tenen a Banyoles. Us estem parlant des d'aquest nou, m'agrada posar això del nou, tot i que no ho és, el Museu Arqueològic, s'ha fet una reforma a fons profunda, i també han inaugurat recentment aquest, com en diu, museu...
4: No, diguem, d'art, centre d'art de Banyoles, col·lecció Jordi Ginferrer. Okay,
5: doncs amb obres d'autors importantíssims, com dèiem. Tu què diries, Clàudia, que és meloman, l'alcalde de Banyoles?
2: Jo diria que sí.
5: Sí,
2: que sí.
5: Li agrada la música, li agrada anar
2: intuït,
5: de concerts.
2: Eh?
5: Sí.
2: Què?
4: No massa.
5: Ah, mira.
2: Pues vaya.
4: En Francesc, és que si digués el contrari, en Francesc Viladiu, em corregiria immediatament. Eh?
5: Director del Festival Afònica, com estàs, exacte, Francesc? Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
5: Se'l veu poc pel festival, a l'alcalde, doncs,
6: no,
5: o què?
6: Bé,
4: no, jo hi vaig, això. I jo vaig a concerts l'estiu a Banyoles, als concerts que es fan a diferents punts de la... Entre altres coses, com a president de la Diputació, gairebé tinc que anar gairebé tots, però és veritat que jo hi vaig i disfruto, però em diguessis, digue'm una, no sé què, no t'ho diria, perquè això és així. I si digués el contrari, en Francesc hagués corregit o hagués pensat, cony, aquest no diu la veritat, i per tant m'estimo més ser clar, eh? Però a mi m'agrada molt la música, però jo, sota aquells que vaig al cotxe, poso música i el que vagin tirant, no? I puc estar dues hores i no passa res, eh? Quan no fa música, torno a canviar de canal i ja està.
5: Doncs amb la música que es programa a Banyoles des de fa 22 anys, pels vols del juny, ens quedem... Gràcies, Miquel Noguer, alcalde de Banyoles.
4: Gràcies,
5: com sempre, per acollir-nos.
4: Escolta, està molt bé que parleu de la Fònica, perquè és un bon moment també per venir a Banyoles, 4 dies intensos.
5: Tu diràs.
4: De matí a nit... doncs de música.
5: Bé,
4: no? I això és important.
5: Que és un festival que jo crec que és dels pioners francès en convertir una ciutat sencera en l'escenari. O sigui, per...
6: Sí,
5: després jo crec que alguns us han copiat la idea, no sé, o què?
6: Això no ho sé, el que sí teníem clar des d'un bon inici és que per nosaltres Banyoles era el propi escenari, i que, per exemple, per parlar de l'edició d'enguany, és que tenim 22 escenaris repartits per tot el municipi, on evidentment que volem que la gent descobreixi les propostes, però també que descobreixin el nostre patrimoni, el nostre municipi, no? En espais tan emblemàtics com pot ser el monestir, el claustre al monestir, la muralla o el mateix Estany de Banyoles. I la veritat és que des d'un inici teníem clar, doncs, que volíem crear aquests itineraris i que amb l'excusa o amb el fil de la veu com a protagonista, com a eix vertebrador, intentar arribar, doncs, a tot tipus de propostes musicals. Això, amb l'excusa de poder ensenyar també el nostre...
5: I mira, si s'ha fet gran i ufanosa la criatura, perquè quan començàvem a parlar amb tu fa, doncs això, 22 anys, et feien les primeres entrevistes aquí a la ràdio, et pensaves que estaríem ara aquí, a 2026?
6: No ens ho pensàvem. La veritat és que sempre és un projecte que hem anat molt any a any i bé, realment estem molt contents del que hem aconseguit, jo crec, doncs, amb una trajectòria de llarg recorregut, sense... podríem dir sense grans titulars, sense grans estridències, però amb una programació que sempre hem intentat, doncs, que sigui acurada i una mica diferent. Ara que ens trobem a tants festivals, a clons...
5: Ara en parlarem.
6: Al país, també, doncs, a comarques gironines, això és una evidència, doncs, l'intentar fer una cosa diferent, no?
5: Doncs que soni la música.
6: I tant.
5: Aquest, em sembla, aquest senyor... una llegenda de la música en aquest país tan respectat, us inaugura la Fònica 2026. Kiko Veneno.

0: jo ja sé que té 19 i ha fet molts més discos després d'aquesta cançó, però és la meva favorita, és una debilitat que tinc per aquesta. Què?
1: Bueno, entre figures reconegudes i artistes emergents, és fàcil buscar l'equilibri o cap a qui programeu més?
2: Qui té més cabuda?
3: Bé, jo crec que hi ha molt més artista emergent que artista reconegut. Una mica sempre hem buscat aquesta, no? Aquesta balança, el fet de poder de donar a conèixer aquests grans noms en el cartell per després que serveixi d'excusa, també de confiança, perquè molta gent ens ha fet confiança al llarg dels anys de venir a la Fònica a descobrir propostes. És evident que el fet de que hi ha aproximadament entre el 65 i el 70% d'actuacions són gratuïtes, això fa que també la gent es deixi portar encara més i com deia, doncs creem aquests itineraris, no? per la pròpia ciutat, descobrim propostes doncs que després al llarg dels anys podem dir doncs que s'ha avalat doncs que són propostes
0: ara t'anava a dir, no? Si teniu allò, podeu dir, mira, tal artista, la primera oportunitat o una de les primeres oportunitats li vam donar nosaltres a la Fònica.
3: Bé, n'han passat moltíssims. N'han passat moltíssims, però ara recordo, precisament ara que estem aquí, en aquest museu, que en el pati d'aquí fora, durant els dos, tres primers anys, doncs vam fer alguns concerts, i recordo el 2005, per exemple, el d'en Roger Mas.
0: Ja tocava amb la copla o encara?
3: No. Després els Factor de la Fe i les Flores Azules, o Refri, doncs uns quants artistes que van actuar en aquest petit pati, doncs, que ara és l'entrada del hall d'aquest museu.
0: Sí, un altre escenari que jo, i ho comentàvem abans de començar el programa, que recordo molt de... Bueno, no sé quin adjectiu posat. Jo crec que és una de les experiències més màgiques que he viscut, és el Puig de Sant Martí.
3: Sant Martirià.
0: Era el capvespre, per tant, el sol es ponia, tens l'Estany darrere, tens Roca Corba, i una bèstia, Naja Ninri, que ara és la superestrella de les sèries de Netflix, però ella té una carrera discogràfica musical que últimament em sembla que... No sé si tu la podries convèncer que torni a fer algun disquillo, perquè va ser un dels concerts de la meva vida, sens dubte. Ella, un guitarrista i Banyoles.
3: Sí, en aquell espai la veritat és que la gent el recorda moltíssim d'algunes actuacions que hem fet al llarg dels anys. A mi em ve al cap la d'en J.J. Johansson, els Nobel Bach, la Mercedes Peón. La veritat és que hem fet també això, a 9:45, el cap vespre, no? amb Roca Corba, amb l'Estany de fons, i la veritat és que és un dels espais bonics. En aquesta edició, ara que parlem d'espais, també hem recuperat un lloc on fèiem concerts, que és la Barca Tirona. Antigament doncs, hi havíem fet moltes actuacions, molts artistes en format molt reduït, i en aquest cas doncs, hem volgut recuperar doncs, aquest espai o aquesta barca que dona la volta a l'Estany de Banyoles amb dues actuacions, la de Raquel Lua i la d'en Quim Carandell, el cantant de la Ludwig Band.
0: Molt en curiositat de la Clàudia per aquesta actuació, pel format, bàsicament.
1: Exacte, aviam. Perquè com, des d'on ho segueix la gent? O sigui...
3: La gent compra una entrada i puja
0: al barco.
3: Sí.
1: Mira.
0: Sí.
3: Evidentment té un aforament molt limitat.
1: Clar, has de ser ràpid.
3: Però en aquesta ocasió doncs, el que hem fet doncs, és fer diverses sessions i la gent així pot fer veure el concert.
0: Bueno, doncs, seguirem aquesta programació de la Fònica d'aquest any. Quico Veneno, que ha sonat, hi haurà el Petit Acalerí, l'Anna Andreu... I aquest folclor d'ara...
4: Neix

0: és igual, és diferent.
1: Aquestes ens agraden, el Tot és com.
2: Ens agraden molt, les Alosa, ens agraden molt.
1: Però també hi haurà...
2: Anna Andreu.
1: Ah, sí, sí, no, l'Anna Andreu ja l'hem dit abans. L'Aranà, que no em sortia, no? També Lorena Álvarez, no sé, hi ha com un ressorgir d'aquest tipus de música així d'arrel, però clar, amb música electrònica, no? També, vull dir, és una...
3: Sens dubte estem en un moment, doncs, que molts dels artistes treballen sense complexes, amb la tradició i amb l'arrel, i això és una molt bona notícia que això passi, i evidentment, doncs, que hi ha molta gent que fa molts anys que treballa en aquest... perquè això sigui possible. Em ve al cap, doncs, ara la Fira Mediterrània a Manresa, per exemple, però moltes altres entitats d'arreu del país que fa que això hagi continuat. I bé, no és només una moda catalana, està passant també l'estat espanyol amb el mateix Rodrigo Cuevas i moltes altres propostes, i en aquest cas, doncs, també la Fònica vol ser un reflex d'això, amb les Camaño i Ameixeires, amb el mateix Rodrigo Cuevas, ja l'hem tingut en un parell d'ocasions al festival. Ara ja és...
1: Això es va despullar, també?
3: Ara ja és més complicat.
1: Que ell té molta tendència.
3: Es va banyar l'estany.
1: Es va banyar? Sí, tant, però enmig de l'actuació?
3: No, això, prèviament. I la veritat és que això, les mateixes filles de Cassandra, les Alosa, vull dir que sí, que també vol ser un reflex de l'escena actual que ens trobem en el...
1: Pedro Sánchez?
2: És bo que et recomani, o sigui, que et recomani amb Pedro Sánchez. Estem parlant del cas de Minibús Intergalàctic, aquest grup gironins, no? Recomanats pel president, que ells ho deien allò, que de cop es van trobar amb no sé quantes més escoltes de les que tenien normalment.
1: Sí, bueno, pels marcianos, diguem, perquè no entengui res del que estem preguntant, o sigui, el Pedro Sánchez fa unes playlists o unes recomanacions, no? A les xarxes, diu, mira... jo escolto i m'agrada aquest grup.
2: Molt Barack Obama, això, eh?
1: Sí. Bo, home, evidentment, és una còpia del que feia
2: Barack Obama. I això, en un TikTok recomanava els de Minibús.
3: A favor nostre hem de dir que era una proposta que ja teníem tancada des de feia mesos i curiosament va saltar això, no? El Pedro Sánchez els va...
1: recomanar.
3: Els va recomanar. Sí. I bé, una mica, el cas de Minibús és un dels reflex, no? d'un artista que ja ha passat pel festival, en aquest cas, doncs, amb un escenari més petit. Fem uns escenaris que es diuen tas de concerts en diferents bars i espais de la ciutat, i que després passen, podríem dir, doncs, amb un dels escenaris principals, no? I això ens ha passat amb molts. Em ve el cap a Marala, a l'Ali de Sants, el mateix Remei de Calafresca... molts d'aquests grups, doncs, després tenen, bueno, o tenim la sort de veure'ls que la seva carrera està creixent i que poden participar en el festival.
1: A qui t'agradaria veure a la Fònica de Banyoles?
3: Ostres!
1: Qui es resisteix? No? Qui no has aconseguit encara?
3: Directament no ho he provat, però m'agradaria molt, per exemple, la Bjork, m'agradaria molt la Camille, alguns artistes d'aquests.
1: Jo a Bjork la veig, però sí, li hauríeu de fer com una plataforma al mig de l'estany, o sigui, alguna cosa realment diferent, i no sé si això protocolàriament o des del punt de vista normatiu es podria fer, però...
3: Jo crec que sí.
1: Tu saps que ara fan un festival al Port de Barcelona que munten un escenari dintre del mar?
3: Sí. El Pirineu Sur també, també ja fa molts anys que... I ens ho hem plantejat en alguna ocasió, però crec que la infraestructura que requereix un esdeveniment d'aquestes coses, i també cal explicar, doncs, que estem en una zona protegida, doncs, com és l'estany de Banyoles, doncs hem de guardar cura també del nostre entorn.
1: Vau fer la presentació a la Pesquera, una de les Pesqueres, la Gim Ferrer,
3: Sí.
1: D'aquí sempre, de l'Estany.
3: Sí, intentem sempre tenir relació, no? En aquest cas, doncs, amb la imatge del festival, i en aquest cas, doncs, són dos ànecs, el 22, i els ànecs, aquests ànecs colls verds, doncs, una mica en relació, doncs, amb l'Estany, i què millor, doncs, fer-ho en un espai, doncs, com aquesta Pesquera Gim Ferrer.
1: Clàudia, confessa, tu fins que no hem vingut a fer un programa de Ràdio Banyoles no sabies que era una pesquera.
2: No del tot, aviam, sabia.
1: No passa res.
2: No,
1: a mi em va passar, em deia una primera vegada.
2: Jo havia vingut a Banyoles i clar que les havia vist, però no sabia la història que tenen darrere.
1: Ja.
2: Alguns l'explicarà.
1: Sí, home. Antoni Bramon, com estàs? Bon dia, arquitecte. Ets l'home que més en sap de les pesqueres, no?
4: No, home, no. Bueno, suposo que hi ha molta més gent.
1: Home, n'has reformat, n'has estudiat...
4: Sí,
2: n'has escrit.
1: N'has escrit, el llibre.
4: És veritat que des de molt jovenet hem fet coses sobre les pesqueres. Ja a partir dels anys 80, que ens va tocar, bueno, va tocar perquè vaig coincidir amb fer, com diguem, l'aixecament, diguéssim, medir-los a totes, per primera vegada a la història els vam medir totes, vam fer uns plànols preciosos que van estar exposats fa un temps aquí, i a partir d'allà, esclar, no hem pogut deixar-ho mai, diguéssim, hem anat seguint i fins ara, que d'alguna manera a partir del llibre que en Jeroni Moner va fer sobre les pesqueres, que hi vam poder participar, doncs ho hem sabut explicar bé a la gent, i crec que és molt important aquest document, perquè fins al moment no hi havia res. Sí. Per això d'alguna manera ningú sabia qui eren les pesqueres, perquè ho tenim ben guardat.
1: A mi m'agrada molt que ara tinguin aquest ús cultural. Per exemple, aquest mes de maig s'està fent un cicle de poesia, sí, o s'ha fet una presentació del Festival de Música. Clar, nosaltres som un programa dedicat a la cultura i ens encanta, no?, tot això. Però ho veieu bé, no?, que tinguin aquests usos, perquè abans eren espais molt privats, no?
4: Eren d'ús privat, sí. O sigui,
1: familiar.
4: Sí. Clar. Sí, això és realment... Això està molt bé, i de fet a nosaltres ens agrada molt que sigui així, que realment tots aquests espais que d'alguna manera acaben seguint inútils total, perquè hi ha, per exemple, una pesquera petita com la que vam restaurar ara recentment, que fa 3x2, bàsicament no hi fas res allà.
1: 3x2 és molt petit.
4: És, mira,
1: no?
4: com és... estem aquí.
2: Exacte, la taula mateix.
1: O sigui, és ni el lavabo de casa, tu.
4: Ho podíem haver fet allà, que és també.
1: Tots enxubats.
4: I clar, no fas res amb això. De fet, no tenen un ús, que si realment ja ningú hi pescava i tot això, diguéssim, no tenen cap sentit. I sí que realment aquesta idea de l'Ajuntament d'anar adquirint aquests usos que se'ls quedi a l'Ajuntament, doncs fa que tots aquests espais puguin sempre ara ja ser visitables. Vull dir que hi ha rutes que expliquen el que són les pesqueres, gent pot entrar, pot mirar, i realment hi ha una sensació molt maca com s'entra en una pesquera. No ho dic perquè, diguéssim, és com entrar en un lloc que veus una forma que et fa com de marc a un quadre. Sí. Si estàs, la impressió és aquesta. Dius, ostres...
1: I la impressió de que estàs a l'estany. O sigui, que has deixat terra...
4: Estàs dintre i estàs dintre l'estany i estàs dintre un quadre. Sí. Això potser, bueno, per fer-ho així, és més poètic, no? Sí. Però almenys és molt agradable. I sí que realment molta gent diu, ostres, que necessito d'entrar i vull saber què passa allà dintre.
1: Francesc, aquesta sensació és la que heu de transmetre al mànager de la Bjork. No sé com ho podríem fer, això. Però...
2: Si vens a Banyoles, ja estaràs dins d'un quadre.
1: S'ha d'explicar. Ara. Veus? Que això a la poesia li encanta. Una última, i ja et deixem anar, que a més és dia familiar per tu, eh? Has vingut aquí amb la família al programa. Massa festivalitis a Catalunya...
3: Sens dubte, sí.
1: És que un dia trucava, escolta, mira, volem fer un tema aquí a la ràdio, volem saber quants festivals de música es fan a Catalunya. És impossible saber la dada. A part que és una cosa en constant moviment, i ara t'obren, tanquen, no sé, és... Bueno, primer la definició mateixa, eh? Vull dir, ara podríem estar 3 hores de tot és comèdia, eh? Però així és condensat, tu deies que sí, hi ha masses.
3: Bàsicament hi ha molta massa proposta, doncs, que a nivell cultural no té massa importància, i que amb l'excusa de la cultura acaben fent un festival, no? I que acaba sent molt per oci, per turisme, i poc pensant, doncs, fins i tot per al propi territori, per la pròpia gent, doncs, del municipi. I una mica és la denúncia que fem nosaltres també en el cas de Fònica d'intentar vincular-nos molt amb el teixit d'equipaments, d'entitats que passen al llarg dels anys, en tot l'any, a la ciutat de Banyoles. Veus molts municipis de la Costa Brava mateix que no hi ha cap mena d'activitat cultural durant tot l'any, i de cop apareix un festival, no? Bé, nosaltres, doncs, precisament a Banyoles és tot el contrari. Una mica el que intenta explicar la Fònica és el resultat de tot aquest treball de tants i tants entitats, equipaments, condensat, doncs, en 4 dies.
1: Sembla que està sonant de fons la Ludwig Van. No estarà tota la banda, però sí el seu frontman, Carandell, eh?
3: Sí, Quim, sí, Carandell.
1: Quim Carandell, sí. En aquest concert especial a la Tirona. Francesc, gràcies. Bon
3: Moltes
1: festival,
3: gràcies,
1: eh?
3: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs vinga, una miqueta més de Ludwig Van.

0: D'aquí 20 minuts seran les dues del migdia. Estem fent Tot és comèdia, un Tot és comèdia especial a la sèrie Ser Catalunya des del Museu Arqueològic de Banyoles, i estàvem a les pesqueres refrescant-nos.
1: Exacte.
0: Clar, aquestes famílies, clar, també era com un trampolí allò? Es llançaven a banyar o no?
2: Sí.
0: Ah, sí. Explica.
2: Sí, sí. Bueno, clar, diguéssim, aquestes pesqueres ja més grans, que realment ja hi podies a l'estiu, doncs, que sempre hi ha al darrere, hi ha una gran terrassa, doncs allà s'utilitzava per banyar-se. I normalment hi havia una escaleta, fins i tot, la gent es tirava i pujaves, i sí, sí, diguéssim, tot l'entorn d'allò la gent es banyava. Encara, per cert, està prohibit.
0: Sí, només et pots banyar a la zona habilitada, no?
2: Una sèrie de zones.
0: A les zones habilitades de l'estany.
1: I algunes tenien fins i tot un forat, no?, amb un recinte d'aigua. Això tenia a veure amb la pesca, no?, com ho vas explicar, Antoni.
2: Sí, sí, perquè, per exemple, aquesta, realment, és veritat, aquesta que hem estat restaurant últimament, aquesta petita, que ja ho intuïem, o bàsicament ja ho sabíem, havíem de trobar altre el paviment actual, doncs ho vam trobar un forat dintre de la pesquera, que és realment un viver. Diguéssim, era un forat, que hi havia aigua, amb una tapa, i doncs la gent com anava pescant anava tirant el peix amb una xarxa que ja estava posada de tot vol, anava tirant el peix allà, i així el peix el podien tenir uns dies allà i

0: el pitjor, podien tenir uns dies allà i acabar-se d'emportar-se en el que necessitaven.
1: En l'origen, quina és la funció d'una pesquera? O sigui,
0: pescar.
1: Ah, mira, no hi havia pensat.
2: Et sorprendrà el que direm ara, però...
0: Pescar.
1: He quedat, molt, he quedat fatal ara, no?
0: No, una mica tonto, no? Una mica de conya.
1: És a dir, per entendre'ns, que no eren segones residències, que no, no eren...
2: No, però algú va començar a passar-se, no, no, Antoni?
1: Bé, ah, ara parlem-ne. Ui, perdó.
0: Això és l'evolució, al principi el que eren, eren això. De fet, les pesqueres inicials, això és potser que costa una mica vas explicar, era senzillament només una pecera, així és fet amb pedres, que entraven a dintre l'estany.
1: Quin any? O sigui, quan comença això?
0: El segle XIX.
1: Segle XIX.
0: Segle XIX que es acaba, diguéssim que el que ara coneixem, que és en el fons l'estany és una presa, és una mota, vull dir que el tema natural no és ben bé, diguéssim, nosaltres vam fer un tap, diguéssim, els banyolins, quan van venir els monjos, doncs ells diuen, carai, aquí hi ha aigua, l'aigua arribava fins cap aquí, i el que fan és allà on te poden, doncs fan una presa, una mota, que en diguem nosaltres aquí. I a partir d'aquesta presa, clar, fan uns forats, fan uns talls i fan els famosos recs, que és potser l'altra cosa molt més, molt interessant de Banyoles i ja poder explicar el que tenim, tota aquesta xarxa que segurament deu haver vist aquí.
1: Sí, la tenim aquí fora.
0: Aquí no? Darrere,
1: aquí darrere,
0: això.
1: Darrere doncs, la nostra esquena.
0: Controlen l'aigua, per imaginar, controlar l'aigua vol dir riquesa i vol dir regar bé i fer mil coses, perquè això és extraordinari a Banyoles. I aquesta mota, diguéssim, s'ha anat fent i refent, vull dir que no és que sigui que la mota aquesta sigui del segle X, ni molt menys, vull dir que s'ha anat refent i tots els anys s'han anat moguent una mica. Esclar, i mentre es feia aquesta mota, amb aquesta banda, per exemple, de la part més sud de l'estany, doncs allà comencen a sortir doncs, aquestes passeres de pedres, quatre pedres mal posades allà, que arribaven fins al límit, que realment hi passia com més profunditat, esclar, havies d'arribar al punt més fondo, que allà hi havia més peix. Doncs arribava això. I allò ja en deien pesqueres. Si la pesquera en si és senzillament com una palanca, però de pedra, en un moment, o uns moments devia ser trossos de fusta, el que sigui, però arriba allà. Després algú se li acudeix de cobrir, diguéssim, de fer... Diu, home, jo ja no em vull emportar ni a la canya, ja no em vull emportar... I, en el fons, aquests edificis són la caseta d'eines de la pesca. Aquesta és la definició.
1: Com la caseta d'eines de l'hort, per exemple, dels horts.
0: I més a més, aquí a Banyoles són de la mateixa mida. I si en veiem casetes d'hort, allà on sigui, són el mateix tipus de construcció, que construïm amb lloses molt maques, lloses molt grans del travertí que tenim aquí, i són construïdes igual.
1: Però algú va començar a passar-se.
0: Oh, sí, diguéssim, després es demana... Clar, però hi ha un punt molt important. Com és que l'Ajuntament deixa... don permís d'això. No és que es faci... Mira, fer la passera aquella devien... Però sí que es demana, ja s'han trobat, doncs sí que es demana autorització de fer aquesta passera per pescar més al fons per poder arribar a pescar. I després va demanar un concret, diu, jo vull fer la caseta aquí i se li va donar permís. Clar, a partir d'aquí...
1: Ja. Sentes precedent i vinga.
0: Ja has començat. I després es van construint aquestes petites, que sembla més o menys són aquestes mides, totes. I després ja comença a haver algú que diu, bueno... Jo ara hi vull guardar i comença així. Ara vull guardar la barca. Pam, ampliem. Bueno, ara m'agradaria una mica més tal, perquè podríem fer una mica de saleta, el que sigui, però jo estaria bé. I ja hi som. I després, doncs, realment, doncs, la gent adinerada de Banyoles doncs, comença a dir, home, jo, a més a més, hi posarem arquitectura, hi posarem...
2: I sofisticació.
0: Sofisticació i tot això.
1: Home, i són macos aquests edificis,
0: sí,
1: aquests arquitectes.
0: Tot, hi ha una barreja... Bueno, no penses una mica aquí tot plegat ho és,
1: El Luquits també està bé.
0: No és... Clar, hi ha tota mena d'estils, tota mena de coses, i, per exemple, la Jim Ferrer és un estil... És el... Es va canviar una mica, de fet és una de les pesqueres racionalistes, diguéssim, que tenim, i així a la reforma que es va fer no fa massa per part de l'Ajuntament, es va voler mantenir aquest estil. Si aneu vosaltres, veureu avui que té un estil que se diu racionalisme aquí, però és com una mena de modernisme a Europa, però el realment es va conservar això i té aquest estil, i hi veureu també la llamtivia a la barca i tal, a més, hi ha un...
1: O sigui, són de lliure accés? Són de lliure accés, totes?
0: No.
1: Ah.
0: Només aquestes que són, diguéssim, les concessions municipals.
1: Alguna anècdota? Per anar acabant.
2: Bueno, en el llibre... Digues.
0: Sí, m'agradaria parlar una que no és pesquera,

0: que no va servir per això. Després n'hi havia algunes que només hi havia un mercader, però n'hi ha una que potser, a més a més, és l'oficina de turisme. No t'ho vaig dir l'altre dia, però va anar molt ràpid, però... Però crec que és molt important, perquè aquella no es va crear com a pesquera, que és la que és l'oficina de turisme actualment.
1: Aquesta segurament els oients que hagin vingut a Banyoles a l'Estany la aquesta. Coneixen, l'han vist.
0: I aquesta pesquera té una glorieta, pesquera no, aquest edifici té una glorieta ben bé sobre, que és molt estrany. És que al principi, recordo que al principi dic, però què que hi feia una glorieta d'una llum a dintre, tinguent tot l'entorn que tens?
1: I el misteri? Es va resoldre?
0: Sí, ja te l'explicaré. El tema és que era una pesquera sense finestres. Només hi havia una porta sense finestres. Ah. I estava tota plena d'aigua, només hi havia unes pesqueres a tot vol, i era una piscina per les dones. Pel bany de les dones.
1: Mira.
2: Ara m'hi vaig, cap allà.
0: Això almenys està...
1: Ara no hi ha aigua, ja t'ho dic.
0: Hi havia, sí que hi ha aigua sota. Es podria,
1: si, però si hi ha l'oficina de turisme?
0: Sí, però hi ha el sostre. Bueno, però el sostre també el més alt i es veu clarament com era abans.
1: Bueno, doncs hi vas a les dues, que encara no m'ha quedat el programa.
0: T'hi pots banyar, pots fotre dintre i ja està.
1: Doncs jo crec que ara quan tornem a Banyoles mirarem amb uns altres ulls, després d'aquesta entrevista, les pesqueres, un dels elements patrimonials més identificatius de l'Estany i de la ciutat. Gràcies per la classe, Antoni.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ben aviat. Doncs fem una pausa de no res i en la recta final potser el secret millor guardat de la música catalana?
2: Potser sí.
1: Aquí ho deixo.
3: Tot és comèdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Els 40, aquest any, celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 2:15.

0: Plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: I acabarem aquest programa especial que estem fent des de Banyoles, des del Museu Arqueològic, amb el que deia jo, bé, això ho vaig llegir a La Vanguardia no fa gaire, el secret millor guardat de la música catalana, la misteriosa i inescrutable banda responsable de la música que acompanya les obres d'Albert Serra.

0: Molt Albert Serra,
1: Clàudia. Quadre, quadre.
0: Sí, molt fort, no, tot plegat. Són els molt forts. I en representació del col·lectiu tenim aquí en Xavi Gratacós, el cantant, i l'Enric Juncà, que toca la bateria, les percussions. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Anar fent, gràcies.
2: Gràcies.
0: Guaita, quina veu.
1: No, ma.
0: És això el que va veure en tu, no? En Serra, dius, jo vull en Xavi Gratacós, sí, amb aquest bebot.
3: Sí, ens va juntar, ja ens coneixíeu.
0: Escolta, per què sou... Bueno, no sé si esteu d'acord amb aquest article de La Vanguardia que llegia jo fa uns dies, aprofitant que en el Festival de Llum del Poblenou de Barcelona hi va haver aquella projecció d'una actuació vostra, no?
3: Sí.
0: I es deia això, el secret millor guardat de la música catalana, la misteriosa, inescrutable. Us sentiu identificats amb això? Amb aquest secretisme? Ja us agrada?
3: És mal inobert.
0: Total. Sí, sí.
3: Mal inobert.
0: Com ho veus tu, Enric?
2: Bé, sí. En part, com que no hem tingut una exposició, diguem-ne, cap a fora gens gran, no hem tocat molt, no hem editat molta música i d'alguna forma ens hem quedat, bueno, amb tot el que té a veure amb els projectes de l'Albert, sí que han tingut certa projecció cap a fora, però ens agrada assajar el local, és el que ens agrada realment, més que actuar i més que promoure i més que fer gestió i totes
0: aquestes
2: coses.
0: Entrevistes de promoció o aquí la ràdio.
2: I és on disfrutem i, bueno, el temps disponible que tenim tots per el projecte el dediquem bàsicament a això.
1: O sigui, l'exposició tampoc us ha interessat massa.
2: No massa. Tampoc és que no ens interessi, no és que sigui algú volgut, però tampoc hem fet gaire mai l'esforç de promocionar-nos.
0: Bueno, de fet, que no us busquin a les xarxes socials, perquè que poses molt forts i no.
3: A poc a poc.
0: Ah, però hi ha la intenció.
3: Tot sempre arriba, com les formiguetes.
0: Però...
3: Som nosaltres.
0: I què publicareu? Així, vídeos, fotografies...
2: Ara últimament hem estat parlant de que Bandcamp, diguem-ne, que és una xarxa com limitada en aquest sentit, no és Instagram ni altres, doncs anirem posant gravacions que tenim antigues.
0: Estàs fent espòilers.
3: Secretisme.
0: Sí. Quina relació diríeu que teniu amb l'Albert Serra? Com és aquesta relació que teniu?
2: Bona.
0: Amb el director.
2: Bona, de fa molts anys, el coneixem, jo el conec des de l'època de l'institut, en Xavi no ho sé.
3: I jo el vaig conèixer arrel de la seva primera pel·lícula que va fer.
0: La primera?
3: Sí.
0: Aquella, el Crespià, el musical?
3: Sí, aquella.
0: Sí, abans de... Bueno, abans d'Albert Serra, podria dir, no?
3: Sí, allà el vaig conèixer i a partir d'allà ens va presentar uns als altres. Amb aquest senyor ja ens coneixíem de les bandes quan érem jovenets. Vale. I tenia un projecte del qual tu m'ajudaràs a explicar, eh?
2: A Crespià, de fet, en Xavi ja hi canta, hi ha una actuació en viu a la plaça del poble, a la festa de final de la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
2: I ell està cantant, i jo també estic tocant la bateria amb un grup que es va fer específicament per aquell projecte en aquell moment. Llavors, d'aquí va arrencar la relació amb l'Albert. I seguidament, de seguida va venir un honor de cavalleria, i l'Albert li va demanar a en Ferran Font, que és el guitarrista, que per cert no hem dit el nom dels altres membres del grup.
1: Secretisme. Tot no, queda.
0: Falta de temps.
2: Hi ha en Ferran Font, hi ha en Marc Berreguer, hi ha en Joe Robinson, que és important que els nomenem. I a partir d'aquí, doncs, en Ferran va fer la música d'Un Hort de Cavalleria.
0: Digues, Xavier.
3: Sí, no, que si em permets, de que arrel de conèixer-nos allà a la pel·lícula, que la qüestió sembla ser que li va agradar la meva forma de cantar, doncs ell, amb les seves amistats, una d'elles l'Ingrid Caven, que ja en parlarem, una gran, una musa i estrella de la qual hem estat treballant, ell va anar a Alemanya, a Kassel, al festival
0: a la,
3: de...
0: A la Documenta, a sí, Kassel. Sí.
3: A Kassel,
0: sí.
3: I allà em va fer anar a mi, pobre de mi. Jo volia que anéssim tots, però va dir que vingui en Xavi. I entre autobús i autobús, saps, a l'hora de cantar, es va cantar i va quedar molt bé. I arrel d'allà, doncs, ell va tinguent projectes i projectes, dels quals anàvem encaixant perfectament, perquè la simbiosi que hi ha hagut entre ells i jo, per mi ha sigut espectacular.
0: Citaves l'Ingrid Caven, que a l'època que els vau, diguem, ajuntar en aquell projecte amb ella en tenia 84, vull dir, és una senyora ja, ja gran, és una actriu reconegudíssima a Alemanya, què en diuen, la musa de Fassbinder.
2: Musa i dona.
0: I dona, va ser, molt més que musa de Fassbinder.
2: Sí, va ser dona durant tant, uns anys, no sé quants, però...
0: Sí, sí, i això, escolta, això, comenceu a fer concerts, en vau fer aquí, al Temporada Alta i tal, però també fora.
2: Sí, a París.
0: A París, ja veus.
2: A París vam presentar el disc que vam fer, que és el que a ella li feia il·lusió, presentar el disc a casa seva, diguem-ne, sí, sí, per la seva gent. I en aquell moment tenia 88. Jo recordo que eren 88, ara deuen ser 89 a la ratlla dels 90. Però amb 88 anys es va presentar allà davant. De tot el...
3: Amb una energia espectacular, sí, i una força musical impressionant.
0: Sí, sí.
3: Gràcies també a... la música de Montfort.
0: Música que és secretisme, tornem-hi, perquè teniu la idea d'això, de no publicar res, o sigui, continuem amb aquesta idea de...
2: No és premeditat, ni molt menys, és simplement una dinàmica que hem tingut d'això, que no ens hem preocupat gaire de fer créixer el grup en aquest sentit, però que el que vingui, i si surt algú que ens vulgui portar i vulgui fer la feina feixuga de buscar festivals i de, doncs, endavant, i estaríem encantats. Però no hem tingut, per exemple, una discogràfica específica per al nostre grup. Tot el que ha tingut a veure amb l'Albert, doncs, s'ha editat a través d'Urpa i Musell, que és una discogràfica de Barcelona que en un moment donat va estar molt interessada a editar les músiques
0: amb vinil, amb un llibret, que és un objecte de culte que tens aquí.
2: Espectacular, sí, sí, que és, sí, sí, un paquet de 4 vinils únics, cada un, perquè cada un està tractat per un artista que es diu Jordi Mitjà, que va fer com un treball de foc amb soldadura per distingir, wow, cada peça. Llavors,
0: ara ens haurem de comprar un tocadiscos, perquè jo a casa no en gasto. Ara haurem de fer l'esforç aquest.
2: Hi ha 4 discs amb els diferents treballs que hem fet per l'Albert, i això, vull dir, no és que no vulguem, sinó que...
3: És que la nostra gran llei, el nostre gran, dels nostres grans... Un moment, i publicitat?
0: No, un moment, i que acabem, estem ja al final. Us anava a dir, digues, pots dir una frase,
3: que,
0: això?
3: El maco de nostre és que improvisem.
0: Perfecte.
3: Som els reis de la improvisació.
0: Doncs jo us demanaria que tornéssiu un altre dia, perquè avui he tingut molt poc temps i els Montforts esteu carregats d'anècdotes i en volem més.
2: Fantàstic.
0: D'acord? Enric, Xavi, un altre dia?
2: I tant.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Pere Bernal, Dani Puntí Parets, el control, Claudi Arcarons, ens veiem demà. I res, gràcies a Banyoles per acollir-nos tan bé com sempre, avui des d'aquest especial des del Museu Arqueològic. Fins demà.
4: Tot és comèdia. Ser Catalunya, Barcelona.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer, o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari, i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
7: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
8: Com el tren.
6: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
9: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
6: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
9: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
10: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Fins al límit.
11: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular eleva el tono contra el PSOE y acusa a Pedro Sánchez de ser el cabecilla de todas las tramas de corrupción que afectan a los socialistas. Acusaciones de los populares sin pruebas contra el presidente del gobierno, mientras piden directamente al PNV que dejen caer al gobierno Adrián del Pozo.
13: Ha sido Miguel Tellado quien ha disparado contra lo más alto del gobierno. Llama a Pedro Sánchez capo de la mafia, de un ejecutivo que da, dice, asco y vergüenza.
14: Toda mafia tiene su capo y todo capo tiene su alias, y el de Sánchez era el número uno. Le toca defender de nuevo a un gobierno que da asco, a un gobierno que avergüenza.
13: Asegura que el Congreso es una barbacoa de chorizos socialistas y hace un llamamiento a los socios, especialmente al PNV. Se pregunta Tellado si tan indignados están, ¿por qué no convocan, por qué no provocan elecciones, o se está con Sánchez Plantea o con la democracia?
12: Pues en el Partido Socialista insisten este sábado en dejar actuar a la justicia, pero creen que se han juntado demasiadas casualidades en todos estos casos judiciales que afectan al partido. Belu Jiménez.
15: El PSOE acusa a la derecha de judicializar la política aprovechando las últimas investigaciones que salpican al partido, especialmente por los tiempos en los que se están produciendo. María Chivite, la presidenta navarra, habla de casualidades y coincidencias en los procesos.
16: Y a pesar de los no sé si casualidades o coincidencias de todos estos procesos judiciales dirigidos contra el PSOE, yo sigo creyendo en este partido.
15: También Emma López, portavoz adjunta, ha mantenido la idea de la persecución judicial al PSOE, diciendo que no se puede politizar la justicia y que no se debe judicializar la política.
12: Y mientras sus socios en el Ejecutivo, Sumar, ha tenido un acto en Barcelona, sumidos en un debate sobre cómo gestionar la crisis que tiene el PSOE y la relación con Pedro Sánchez, hoy la más dura ha sido la coordinadora Lara Hernández, exige limpieza a los socialistas.
17: Nosotras y nosotros lo tenemos muy claro. Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones y también, claro que sí, cuidar a este gobierno de coalición progresista y cuidar sobre todo la democracia y cuidar a nuestro país.
12: Y desde el PNV, a los que tanto apela el Partido Popular, descartan moción de censura, aunque sí reclaman adelanto electoral. Acaba de hablar Aitor Esteban con mensaje directo a Pedro Sánchez, al que pide que comparezca en el Congreso antes del 24 de junio.
18: No creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto y además mezclarlo con la reunión europea. ¿De qué se trata? ¿De hacer un asteborraste, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación? ¿O por qué hay que retrasarlo tanto?
12: Donald Trump mantiene el pulso con Irán y continúa sin desvelar si da por bueno el preacuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz. Es el paso previo para una negociación sobre el fin del programa nuclear iraní que acabaría con la guerra en Oriente Próximo. Veremos si consiguen superar las discrepancias. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de momento persisten las diferencias entre Estados Unidos e Irán en cuanto a la reapertura del estrecho de Hormuz. Ayer Donald Trump dijo que Irán debe reabrirlo tras desminarlo y no cobrar peajes. Sin embargo, Irán dijo que esto no está recogido de esta forma en el borrador. Por otra parte, hoy también ambas partes han subido el tono. Irán ha acusado a Estados Unidos de estar haciendo saltar por los aires la vía diplomática y por su parte el secretario de Defensa de Estados Unidos hoy ha dicho que si este acuerdo no sale y hay que reanudar la guerra, están más preparados que nunca y que cuentan con reservas para llevar a cabo esta guerra.
12: Y nos vamos ya a la redacción de informativos.
11: Hora 14. Almudena Lopesino.
12: Falta una semana para la visita a España del Papa León XIV. A partir de las 2:30 les contaremos cómo se organiza un acontecimiento de este tipo en una gran ciudad como Madrid, donde el viaje del pontífice coincide además con otros eventos multitudinarios. Carlos Sevilla, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el operativo de seguridad va a ser uno de los más grandes y complejos de los últimos años en nuestro país, con casi 10.000 agentes de la Policía Nacional, 600 de la Guardia Civil y unos 4.000 efectivos de la Policía Municipal. Y es que la visita del Papa coincidirá en Madrid con dos conciertos de Bad Bunny. Se espera que ambas citas congreguen a más de 2 millones de personas en una ciudad en la que viven cerca de 6 millones en su área metropolitana.
12: Además, este sábado ha muerto la directora Josefina Molina a los 89 años.
21: Sin duda, siendo director de cine, asistes a muchos momentos mágicos.
12: Fue pionera del cine feminista y una de las pocas mujeres que pudo dedicarse a la dirección. Ahí media se lo contamos. En cuanto al tiempo, empiezan a bajar las temperaturas por el Cantábrico, pero sigue haciendo muchísimo calor en el resto de España. Saray González.
1: Y sol en prácticamente toda la península, salvo en el norte y en zonas del interior, donde irá aumentando la nubosidad durante la tarde, especialmente en algunos puntos de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón. En cuanto a las temperaturas, sí, mucho calor.
3: Mucho calor, mucho, sí. Nosotros somos de Málaga, estamos acostumbrados al calor. Sí.
22: Pensábamos que íbamos a estar muy fresquito y mucha ropita.
1: Y no es para menos, porque llegaremos a los 35 grados en casi toda la península. En Córdoba llegarán a los 38 grados. Más fresco en el norte, 20 grados de máxima en Asturias y Cantabria. En Canarias llegaremos a los 24 grados.
12: Y de la información del deporte, hoy se juega la final de la Champions sin equipos españoles, pero Eloy Sánchez sí que estará bien representado en nuestro país. Buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Y estará representado en los banquillos, con un Luis Enrique que buscará su segunda Champions con el PSG y un Mikel Arteta que persigue el sueño de la primera orejona para el Arsenal. El partido será a las 6 de la tarde. Un poco antes, a las 4 y cuarto, tendremos dos partidos de segunda división, el Real Sociedad B, Cultural Leonesa y el Ceuta Albacete, mientras que a las 9 tenemos un Granada Sporting. Todo lo podrán seguir en Carrusel Deportivo.
12: Con Chema Rodríguez y David Nieto en el control de sonido y Adrián del Pozo en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
4: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
24: Bona tarda. Els docents voten a partir d'avui l'acord per posar fi a les vagues.
25: Han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles.
26: No és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
24: 8 reunions i 10 jornades de vaga després, el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris és a punt d'arribar al final. Els sindicats comencen avui una consulta al professorat que s'allargarà fins dilluns al vespre. Ara és el col·lectiu docent qui té l'última paraula, haurà de ratificar o rebutjar l'acord assolit aquesta matinada. Mentre les bases no validin el pacte, però les vagues previstes per dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya central es mantenen. La Direcció General d'Universitats vol saber per què 6 de cada 10 alumnes no va a classe.
27: Els han demanat que ens expliquin què estan fent i si han elaborat o han participat o estan desenvolupant algun tipus de projecte d'innovació docent que afavoreixi la participació presencial.
24: A CERC Catalunya avui expliquem en primícia la proposta del departament. Els partits catalans es preparen quan queda un any per les eleccions municipals, actes polítics avui de Junts, els Comuns i la CUP.
28: Tinguem tota la confiança en nosaltres mateixos, tota. En tenim molts i molts motius per tenir confiança en nosaltres mateixos.
29: Organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui.
30: Sabem que cada vegada que aquest nostre poble s'ha aixecat, ho ha fet perquè hi havia gent disposada a no rendir-se.
24: L'últim titular és pels esports. Antoni Gordon ja és jugador del Barça després d'haver signat aquest divendres el seu nou contracte amb el club blaugrana. A Budapest aquesta tarda es juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Enviat especial Lluís Flaque, bona tarda.
31: Bona tarda des de Budapest, on PSG i Arsenal juguen avui la final de la Lliga de Campions. Els francesos defensen el títol assolit la passada temporada. Busquen la que seria segona Copa d'Europa de la seva història. Per als anglesos, en canvi, seria la primera. A les banquetes, dos entrenadors han passat blaugrana, Luis Enrique i Mikel Arteta. S'omplirà el Puskas Arena per viure una final que jugarà a les 6 de la tarda.
24: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Mantoni Punt i Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
24: Els sindicats d'educació voten a partir d'avui i fins dilluns si ratifiquen o no el preacord que han tancat de matinada amb el Departament d'Educació. Mentre consulten el col·lectiu docent, els sindicats mantenen la vaga a les comarques gironines, també a la Catalunya Central, convocada per dilluns vinent, Martí Oliver.
32: Els sindicats, tant USTEC com professors de secundària, sotmetran a consulta el nou acord a partir d'avui i fins dilluns del vespre. Sentim Yolanda Segura i Ignasi Fernández, portaveus.
33: Considerem que aquest preacord doncs ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu.
26: Això és el que passarem a votació dels afiliats.
32: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'acord. Per Illa es tracta d'un primer pas per arribar a l'excel·lència educativa del país.
34: És un preacord històric, que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
32: Malgrat el pacte, els sindicats majoritaris, també la CGT i la Intersindical, que s'han desmarcat de l'acord, mantenen la vaga convocada per dilluns vinent a les comarques gironines i centrals.
24: El preacord ha arribat després de 8 dies de reunions de 10 jornades de vaga. La principal diferència entre la proposta presentada dijous per la consellera i l'oferta d'ahir són 50 euros. Més enllà d'aquests 50 euros, fixem-nos ara en les diferències entre l'acord d'aquesta matinada i el del març passat, el que el departament va tancar amb Comissions Obreres i UGT. Martí, comencem pel salari.
32: Sí, l'increment del complement autonòmic passa de poc de més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si a més s'hi afegeixen els augments salarials que ja es van acordar en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més cara a partir del 2029.
24: També es pagarà el deute pendent.
32: Els docents recuperaran les quantitats pendents derivades de les retallades en un termini de 5 anys i, a més, es crearan 5.000 places de catedràtica secundària que també milloraran el sou dels docents.
24: Es destinaran més recursos per l'escola inclusiva.
32: Al març es va acordar una inversió de 300 milions d'euros per contractar educadors integradors. Tot i que no es va concretar quantes noves places es crearien a cada curs, i ara s'especifiquen mínimament les xifres i un horitzó d'almenys 6.400 professionals en 4 anys, un miler dels quals s'incorporaran en escoles i instituts ja el curs vinent.
24: I què queda fora del pacte, Martí?
32: Doncs la reducció de ràtios es manté respecte de la pactada del març. No contempla tampoc el pagament de les colònies escolars ni la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC. I aquesta última és una reivindicació difícil d'encaixar legalment perquè caldria una negociació amb tots els sectors de l'administració.
24: 2:11 de la tarda, encara en educació. És una notícia que avui avança CERC Catalunya. El Departament de Recerca i Universitats ha demanat a tots els campus catalans que els traslladi quines mesures han pres per combatre l'absentisme a les aules. El Departament vol recollir les dades i especialment les estratègies que aplica cada universitat per resoldre aquest problema, Soledad Domínguez.
0: El director general d'Universitats, Miquel Soriano, assegura que estan recopilant tota la informació amb l'objectiu d'organitzar una jornada per analitzar aquest fenomen i posar en comú experiències que han servit per millorar els índexs d'assistència dels alumnes a les classes. Soriano explica que personalment creu que la solució no passa per obligar ningú, sinó per convèncer els estudiants que estar a l'aula és un plus.
2: Obligar l'alumne que vingui a classe, si no, no aprova, no té massa sentit. Per mi el que té sentit és que l'alumne vagi a classe sabent que allà tindrà una experiència de qualitat, de profit, i que consideri que li hagi valgut la pena anar a classe.
0: Soriano reconeix que durant molts anys el sistema només ha valorat els docents per la recerca que feien, pel nombre d'articles que publicaven, celebra que la nova llei universitària ja hagi canviat això i diu que només falta que els campus pactin quina és la millor manera d'avaluar la qualitat de la docència.
2: És necessari que fem recerca, és molt bo que les universitats facin recerca, però no podem oblidar que el retorn que fa la universitat cap a la societat, el principal retorn és generar egressats que tinguin un bon nivell i la seva formació pugui permetre que desenvolupin la seva tasca de la millor manera possible.
0: De moment, les universitats ja han pactat que tots els nous professors han de fer una formació mínima de 30 hores abans de començar a fer classe.
5: Anant a classe, en comptes de servir-me com a aprenentatge, és més aviat una pèrdua de temps.
6: Jo, per exemple, quan és una hora i mitja de classe, molts cops dic que no val la pena agafar el bus per venir por una hora i mitja.
7: Bueno, jo fatal. Jo a lo mejor hago 3 a la semana como mucho. Sí. 3 hores, no dies.
24: Anar a classe és una pèrdua de temps o no val la pena? Són estudiants universitaris que reconeixen que fa mesos que han deixat d'anar a classe. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, atenció, són 6 de cada 10 els alumnes que no hi van. Pau Puig, bona tarda.
8: Hola, Gemma, bona tarda.
24: Què diu l'estudi? Per què els alumnes no van a classe?
8: L'estudi apunta que l'absentisme és un fenomen multicausal. El principal motiu, però, és la manera com s'imparteixen les classes.
9: Sí, és rellevant poder anar a les classes magistrals, però que aquestes no estan ben impartides, diguem-ne. L'ímpetut que fiquen a les classes que fa doncs, que aquesta assistència sigui majoritària o no, i també com imparteixen el contingut.
8: Els estudiants cada vegada els fa més mandra fer el trajecte fins a la universitat, i més encara amb la crisi de Rodalies. Reconeixen també que els costa mantenir l'atenció a les classes magistrals i apunten la irrupció de la intel·ligència artificial.
5: Abans tenies un dubte, doncs era més interessant segurament que te'l respongués el professor. Ara mateix pots preguntar-ho a la intel·ligència artificial i t'ho explicarà, et farà tots els treballs, t'ajudarà a preparar un examen.
8: Malgrat tot, com en qualsevol situació, hi ha excepcions.
24: Pau, de fet, tu has trobat un professor a qui els alumnes han demanat fins i tot que fes més classes.
8: Exacte, és en Jordi Vidal, professor de Ciències de l'Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Jo intento que una classe meva sigui una experiència. Per mi l'objectiu quan vaig a classe és, a veure, jo què vull que sàpiguen? Avui, per exemple, em toca parlar de l'imperi Acadi. Pues, l'objectiu no és donar informació sobre l'imperi Acadi, sinó que el que vull és que surtin d'aquesta classe absolutament apassionats per saber més coses sobre l'imperi Acadi.
8: I els seus alumnes no es perden cap de les seves classes.
3: Mai em perdia una classe de Pròxim Orient. És que el més important perquè nosaltres anem a classe realment és les ganes que li posi el professor.
10: En Jordi és una persona que té un carisma innat. Troba un equilibri entre explicacions detallades i amb llenguatge molt ric i una mica...
8: Aquest any ha guanyat un premi a l'excel·lència docent que li ha entregat la junta de la seva facultat.
24: Pau, gràcies.
8: A tu, fins ara.
24: Un quart de tres de la tarda. El d'avui és un dissabte intens, políticament parlant. Pràcticament tots els partits han celebrat actes aquest matí per escalfar motors per les eleccions municipals. Des de Vilafranca del Penedès, Junts, encara sense candidat per Barcelona, ha demanat confiança en el partit, tot i que els resultats de les últimes enquestes pronostiquen menys vots pels de Puigdemont, Marcos Ferrer.
11: El secretari general del partit, Jordi Turull, ha carregat, a més, contra el president de la Generalitat, a qui ha acusat d'estar més pendent de salvar el PSOE que de Catalunya.
13: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
11: El secretari general dels Juntaires també ha criticat, tot i que indirectament, contra Esquerra i Aliança Catalana. En aquest sentit, Turull ha demanat confiança en el partit tant a la ciutadania com als militants i càrrecs de la formació.
24: Els comuns, des de Barcelona, han tornat a situar un front comú de les esquerres com a prioritat per les municipals. Així ho ha demanat el candidat per Barcelona, Gerardo Pisarello, en una convenció Martí amb els seus socis de Sumar o Más Madrid.
32: Sí, Pisarello ha demanat deixar de banda les diferències entre les esquerres per reforçar el que diu tenen en comú i ha tornat a posar sobre la taula una aliança també amb Esquerra o la CUP. Els necessiten a tots, diu el candidat dels Comuns per Barcelona.
14: A les companyes i companys de Compromís, de Més, de la XA, però també els de Podemos, Bildu, el BNG, Esquerra Republicana, la CUP, Adelante Andalusia, ECO i moltes més, per organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui.
32: Pisarello també ha criticat que el PSC de Barcelona reivindiqui l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, mentre, diu, l'Ajuntament de Barcelona ha reduït a la meitat els pisos que destina per persones en la mesa d'emergència, com vam explicar ahir a CIRC Catalunya.
24: I la CUP des de Manresa intenta reflotar després d'un cicle electoral a la baixa. Els anticapitalistes han situat els comicis municipals com una oportunitat per reconnectar amb el seu electorat.
32: Així ho ha expressat el secretari general, Non Casadevall, durant la trobada municipalista que han fet a la capital del Bages.
30: Aquest any que tenim al davant és tan important. No és només un compte enrere electoral, és una oportunitat per reconnectar amb la gent, per tornar a generar il·lusió, per demostrar que hi ha una esquerra independentista valenta, coherent i, sobretot, útil.
32: La CUP encara a les eleccions municipals amb l'objectiu de revalidar les alcaldies de Berga i Girona, on s'hi presenta amb la confluència de Guanyem, i també de poder tornar a places importants com Barcelona, on ara mateix no tenen representació.
24: La població a Barcelona s'estabilitza amb 1.700.000 persones. Són les dades de l'últim estudi del padró de l'Ajuntament de la capital catalana, que també apunta que en un de cada tres municipis de la ciutat, en una de cada tres llars de la ciutat, volíem dir, hi viu una persona sola, en una llar de cada tres.
11: La ciutat de Barcelona ha frenat el creixement poblacional, una dinàmica que es mantenia des del 2023. L'informe, doncs, de l'Ajuntament fixa l'1 de gener d'aquest any en 1.729.963 les persones empadronades a la ciutat comtal. La xifra, tot i haver baixat respecte al 2025, és la segona més alta de la història. Com deies, un dels elements més destacats de l'informe és que avui dia, en un terç de les llars de la ciutat, una persona hi viu sola. L'estadística no ha parat de créixer des del 2010, quan aquesta mena de llars es van convertir en el tipus habitacional més abundant a Barcelona. El grup més nombrós que viu sol són les dones majors de 65 anys i el menys nombrós els homes de la mateixa edat.
24: Precisament a Barcelona... En Ens situem ara al barri de Poblenou, on la gentrificació està causant una pèrdua important del català. Un estudi de Plataforma per la Llengua ha posat xifres a una realitat coneguda. Els expats, els estrangers adinerats que venen a viure aquí, han fet retrocedir l'idioma a un ritme més accelerat al Poblenou respecte a la resta de la ciutat. Ferran Dalmau.
12: Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, en els darrers 20 anys el percentatge de catalanoparlants ha baixat d'un 45 a un 32% al districte de Sant Martí, on ja és 3 punts més baix que la resta de la ciutat. A més, les dades mostren una caiguda sostinguda del català en l'atenció al públic. El 2012, quan un client s'adreçava en català a una botiga, en 7 de cada 10 casos li responien en català. Ara ja només passa en 5 de cada 10 casos.
24: També disminueix l'ús del català a l'hora de saludar-se, la primera interacció amb una altra persona.
12: Si el 2012 apareixien aproximadament una de cada 3 interaccions, ara se sent en una de cada 5. En paral·lel, el castellà es consolida com la llengua majoritària en el dia a dia dels establiments. Una de les claus, diu l'estudi, és l'elevat percentatge de residents nascuts en països que tenen més renda que Espanya, els famosos expats, que se situa en el 6,5% de la població a Sant Martí, només per darrere de Gràcia.
15: Són estrictament monolingües en anglès, que per tant deriva en un entorn molt específic, econòmic, lingüístic, territorial, en què l'anglès aquí sí que esdevé una llengua de competició molt i molt forta del català.
12: És Xavier Dengra, de Plataforma per la Llengua.
24: Aquests veïns solen parlar anglès. De fet, cada vegada hi ha més rètols en aquesta llengua.
12: Sí, tot i que el català manté una presència destacada en els rètols principals dels comerços, hi ha matisos.
15: Podríem dir que fins i tot passa perquè es comença a percebre aquest català com a folclòric o una mera façana.
12: Les altres llengües ja són a un 22% dels rètols i aquest augment s'accentua en la retolació informativa, on l'anglès guanya pes com a llengua associada a nous models comercials i a l'atracció de clients internacionals.
24: Un apunt de successos abans de la publicitat. També a Barcelona i l'àrea metropolitana, els Mossos han detingut un centenar de persones en un nou macrodispositiu contra la multireincidència. L'operatiu va començar ahir, a les 2 del migdia, i s'ha allargat fins aquesta matinada amb 800 agents de diverses policies, Martí, desplegats per enxampar persones amb antecedents.
16: Sí, és el que es coneix com un pla campai, operatius que funcionen com una mena de xarxa per a detenir persones amb antecedents. En aquest cas van ser un centenar que acumulaven també gairebé més d'un miler d'antecedents, i n'hi ha 19 més a qui se'ls ha obert una investigació, sobretot per portar armes blanques, per fer robatoris o també per tinença de drogues. També es van retirar 14 patinets elèctrics per infringir la normativa, i a més, en aquests dispositius també hi participa Policia Nacional, perquè si els Mossos detenen persones que són a Espanya en situació irregular, doncs la policia espanyola els deté i prepara els tràmits al jutjat per demanar-ne l'expulsió. En aquest cas, en van trobar 33.
24: Un minut i l'agenda cultural.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
17: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
18: I ja està. O sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més mal de corazón.
17: Una de les companyies teatrals amb més talent per metre quadrat, La Solitària, de Pol López, Pau Vinyals i Júlia Barceló, pleguen, s'acomiaden dels escenaris amb un dels seus imperdibles, Mal de corazón. Ens vindran a veure. I també... veurem com el jazz arriba als pobles petits com Matadepera i tornarem a sentir les coses de la nostra col·laboradora més guerrillera, Carlota Gurt.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
19: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
20: l'Auditori.
19: I per anar de museu, concert i espectacle,
20: l'Auditori.
19: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
24: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. Moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, l'última de l'Albert que acaba les pràctiques en aquesta casa, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
21: A Barcelona... una nova edició de Nauques Barcelona, una jornada dedicada a la ciència amb xerrades a 25 minuts dels millors científics, investigadors i divulgadors. Avui, durant tot el dia, al Museu Cosmo Caixa. I durant tot el cap de setmana... la 21a edició del Món Llibre, un esdeveniment que té com a escenaris el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA, posa el focus en el llibre com a espai físic de ficció i explora la capacitat dels infants d'imaginar mons possibles a partir d'entorns quotidians. A Badalona... arriba a l'obra de teatre La senyora Lumière, un espectacle on la protagonista fa els somnis realitat i barreja la dansa i la música per introduir els infants en aquests mons. Demà a 4:45 i a les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. I per últim, a Manresa... Arriba la Festa del Riu, l'esdeveniment més gran de la Catalunya Central sobre l'economia social i la solidaritat. Durant tot el cap de setmana hi haurà concerts, tallers i activitats familiars al Parc Josep Vidal.
0: A Tarragona.
2: I si dejas de pensar y empiezas a sentir...
0: Avui al vespre, concert de Vanessa Martín, que enguany és la cap de cartell del TET, el Festival Feminista de Tarragona.
6: Pues levantar todos la voz y la actitud y el sentimiento y la emoción y respetarnos y... Y entender que no hay techos de cristal y entender muchas cosas que conllevan la falta de conciencia.
0: També hi haurà concerts d'altres artistes com les valencianes Alosa o el grup de versions Les que faltaven. També avui a la Tarracorena un clàssic del teatre, La ratonera, una versió inspirada en les noves narratives d'aquest espectacle que després de més de 70 anys representant-se a Londres de forma continuada és l'obra no musical més vista del món. I durant tot el cap de setmana a la Riera de Gaià, la primera edició del Rieralles, el Festival de Pallassos i Pallasses del Baix Gaià. La nova proposta cultural reunirà una quinzena d'espectacles gratuïts repartits en diferents espais del municipi.
7: A Ponent aquest cap de setmana anem fins a la Seu d'Urgell, que recupera la fira medieval que va perdre amb la pandèmia. Cercaviles, saltimbanquis, fakirs, jocs de bruixes i recreacions de batalles. Més de 70 activitats entre avui i demà en una ruta que passa pels carrers del centre i on no hi falten parades de gastronomia i artesania. També hi ha demostracions d'oficis antics i de cetreria. Cristina Moreno és la regidora de festes de la Seu d'Urgell.
20: Espectacles que en aquells moments eren els espectacles vius, no? Com els que es feien amb les pròpies, en aquest cas, les pròpies aus.
22: Des de pequeña te lo van a indicar... Les muñeques tienes que jugar.
7: Pels entusiastes del vi, aquest dissabte se celebra la 12a mostra de vins i caves de Gramunt, però si agrada més la cervesa, a Tàrrega hi ha la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. I demà diumenge al Cafè del Teatre de Lleida, concert de su.
0: Aquesta setmana a les comarques de Girona...
23: Estàvem amb un llama estar, però només queden fotos que han de ser borrar.
0: Comença la Festa Major de Cassà de la Selva. Hi haurà concerts de Dani Six, Pelucas o Serial Killers. Durant el dia també hi haurà un campionat de botifarres i balls de gegants. I de festes majors a Havaneres.